Onana, Naija FM 102.7, Ìrédìí Ara Ẹ̀. Àìfi Màmúnì, Ayíkẹ́wà Gbọ̀ngàn, wà á dùn.